padani bada bada bada gamada bada varanna bada bada gamada bada bada gamada varanna bada bani raba bada bada gamada gamada varanna bada bada bada bada gaga dikha varanna nira bada bada bada bada gaga dikha varanna bada bada bani bada bada bada gaga gaga bada bada bada bada bada gaga gaga gaga bada bada bani bada bada gaga